0: mi amor, Santa María de la Almudena, reina del
1: cielo. Son las 9, las 8 en Canarias.
2: Radio Nacional de España. Noticias.
1: Muy buenos días. A esta hora estamos muy pendientes de la evolución de los incendios que afectan diversas zonas de Asturias y de Galicia.
3: Al mediodía fue cuando empezó el fuego y se veían las llamas y todo.
4: Es difícil de apagar, más que nada por cómo está todo el monte de una punta a otra.
5: A ver, estamos preocupados porque si el fuego baja para aquí, se nos queman las casas.
1: Son vecinos de Padrón, en A Coruña, que arde desde ayer al mediodía. La última estimación habla de 250 hectáreas quemadas y la virulencia del fuego ha obligado a decretar el nivel 2 de alerta, riesgo alto para la población. En unos instantes iremos allí en directo para actualizar la información con Manuel Gutiérrez da Silva, pero de momento vamos a Asturias. En el concello de Grado sigue activo también un incendio, en este caso en nivel 1. Roberto Caubilla, redacción en Oviedo. Buenos días.
6: Buenos días. No ha sido una noche fácil en Asturias. La temperatura no ha bajado de los 20 grados. Aún así, la intensidad ha disminuido considerablemente gracias al esfuerzo de los efectivos desplegados que no han descansado para consolidar el perímetro de ese incendio. De momento no está estabilizado. Los trabajos continúan a la espera de la llegada de ese avión anfibio solicitado al Ministerio que pueda sofocar las llamas junto a los helicópteros asturianos. En ningún momento ha habido riesgo para la población. Los vecinos de los tres núcleos más cercanos han vivido las últimas horas con preocupación, pero sin necesidad de desalojos. Sí es cierto que el humo empujado por el viento lleva horas afectando tanto a esa zona del incendio como al resto del centro de la región. Por cierto, que la A63 ya se ha vuelto a abrir al tráfico, según acaba de informar la Consejería de Movilidad.
1: Muchas gracias, Roberto. Y como les decíamos, vamos ahora en directo también a Galicia con Manuel Gutiérrez da Silva. ¿Cuál es la última hora en estos momentos?
7: Pues el último balance indica que son ya unas 300 hectáreas las que ha arrasado este incendio, que generó escenas de pánico cuando las llamas se acercaron a núcleos habitados. Por suerte, ninguna casa llegó a arder y, de hecho, los 20 vecinos que habían sido evacuados han podido ya volver a sus hogares, aunque se mantiene el nivel 2 de emergencia declarado por la Xunta. La evolución de las tareas de extinción es favorable dentro de la gravedad. Hay que decir que ha llovido durante la noche y esto ha ayudado. El Ayuntamiento de Padrón había habilitado el pabellón municipal en previsión de que tuviesen que dormir allí vecinos desalojados, aunque, como decimos, finalmente no fue necesario. Eso sí, el fuego no está aún controlado y, de hecho, ha cruzado al municipio vecino, Ateo.
1: Mientras, en el exterior, Estados Unidos e Irán coinciden en la cercanía de la firma de un acuerdo de paz, pero discrepan en la fecha en la que se puede llevar a cabo. Fuentes de Washington, incluyendo el propio Trump, apuntan a que se llevaría por vía digital hoy mismo, pero desde Teherán lo niegan y afirman que será en los próximos días. Anita Nashir, activista hispano-iraní del movimiento Mujer, Vida y Libertad, en las mañanas de Radio Nacional, fin de semana, sobre las razones que frenan el acuerdo entre Irán y Estados Unidos.
8: La desconfianza que existe mutua, así como que el régimen, sabiendo que no tiene la misma capacidad militar, necesita recurrir a tácticas asimétricas que desgraciadamente a lo largo del tiempo ha demostrado que le funcionan.
1: Y a esta hora comienza en Madrid la carrera convocada por Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica. No hay un registro oficial, pero la Sociedad Española de Neurología calcula que en nuestro país hay entre 4.000 y 4.500 afectados por ELA, una enfermedad degenerativa con una esperanza de vida media de entre 3 y 5 años. Carmen Azcoitia, buenos días.
9: Sí, la carrera ya ha arrancado. Los corredores recorren ahora mismo la Castellana por una buena causa, porque todo lo que hoy se recaude va a ir a parar a las familias y a las personas afectadas por ELA para sus cuidados y los servicios que les permitan, desde luego, tener una vida más digna en una enfermedad que, recordemos, no tiene cura, que es la tercera enfermedad degenerativa más común en España tras el Alzheimer y el Parkinson, una enfermedad que deja intactos los sentidos y la inteligencia mientras paraliza progresivamente los músculos. Escuchamos a la directora de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, Carmen Sarmiento.
10: intentamos sufragar los servicios que tenemos que dar a los enfermos. Hemos dado también 1.500 productos de apoyo, grúas, camas, sillas de ruedas, comunicadores. Intentamos sufragar los servicios que tenemos que dar a los enfermos. Hemos dado también 1.500 productos de apoyo, grúas, camas, sillas de ruedas, comunicadores.
9: Una carrera para dar visibilidad a una enfermedad en la que se diagnostican cada 9 horas y media un nuevo caso en España.
1: Esto es todo por nuestra parte. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
2: Radio 5. Cataluña.
11: Bon dia. Nova jornada de mobilització aquest diumenge del sector educatiu sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Serà després d'una jornada negra al medi natural amb 3 morts en 3 accidents. De seguida ho repassem. Abans, la previsió del temps. Continuen pujant les temperatures i amb això el risc d'incendis forestals. Estabilitzat el declarat ahir a Sanaüja, la Segarra i Biosca, al Solsonès. Ha cremat 500 hectàrees de vegetació agrícola i forestal. Aimet, Juan Carlos Piña, bon dia.
12: Bon dia. Avui a Catalunya tenim el cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts i durant la tarda creixeran núvols en devolució al Pirineu amb probables ruixats ocasionalment amb tempesta sense descartar que siguin localment forts a la part oriental. Les temperatures diurnes se mantenen avui sense canvis o pujant lleugerament amb màximes de 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 a Barcelona, 29 a Tarragona. L'AEMET ha activat l'avís per calor a la província de Lleida. Per altra banda, bufa vent fluix variable tendint durant la tarda a la component sud-est, amb augments ocasionals d'intensitat al sud de la depressió central. És una informació d'AEMET.
11: Ho destacàvem, vam començar dissabte negre amb 3 morts en 3 accidents al medi natural. Al riu Llobregat s'ha ofegat un noi de 18 anys que es banyava amb uns amics a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. A Cadaqués, a l'Alt Empordà, els bombers han rescatat el cos sense vida d'un submarinista francès octogenari. I en un accident de muntanya a Lins, al Pallars Sobirà, ha perdut la vida un excursionista en caure al buit des d'una alçada d'uns 100 metres. A més d'aquestes 3 víctimes mortals, cal sumar la desaparició d'un adolescent de 16 anys des de dijous a Roses, a l'Alt Empordà. La moto d'aigua on anava l'han trobat, però no el cos del jove. I al pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, una nena d'un any va caure ahir a la tarda del balcó de casa seva, una primera planta, i es troba hospitalitzada. I nit de treball sense descans a Sanaüja, a la Segarra, on els bombers han estat remullant els punts calents de l'incendi que es va declarar ahir a la zona i que ha cremat una 50 hectàrees. Joana Cendra.
13: Sí, aquest matí els bombers seguiran remullant el terreny per evitar revifades que es podrien donar sobretot de cara a la tarda, quan s'espera que la marinada superi els 30 km per hora. Maria Casoliva, alcaldessa de Sanaüja, i Eloi Rufas, cap de l'operatiu dels bombers, expliquen com va començar el foc.
14: Com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força.
15: Doncs això ha començat a una zona baixa de conreus, encara s'estan investigant les causes, i ha pujat ràpidament degut a les altes temperatures del dia.
13: Avui hi ha 5 comarques lleidatanes en nivell 3 d'alerta al Pla Alfa. Es tracta del Segrià, la Segarra, la Noguera, el Solsonès i l'Alt Urgell.
11: Gràcies, Joana. I els sindicats que han rebutjat l'acord educatiu amb el govern han convocat una nova manifestació per avui a Barcelona. Denuncien que l'actual model educatiu és insuficient i calen canvis profunds que vagin més enllà de les millores salarials. També s'hi sumen les associacions de famílies que defensen l'escola pública de qualitat. Toni Conde.
16: La manifestació sota el lema Aturem l'emergència social i educativa començarà 11:45 a Jardinets de Gràcia. Els sindicats defensen que el rebuig a l'acord del govern és la demostració que la reivindicació és d'un canvi de model que va més enllà de les millores salarials. David Caño, portaveu d'USTEC, defensa que cal afrontar qüestions com la calor a les aules o les ràtios.
17: Entenem que hem de baixar ràtios, que hem de donar resposta a les aules que cremen, que hem de situar el català com un eix importantíssim i transversal de l'educació catalana, que hem de situar més millores amb això, amb les ràtios, amb l'escola inclusiva, amb el model d'escola inclusiva, i per tant hi hauran més mobilitzacions, més vagues el curs vinent, això n'estem convençuts i convençudes.
16: A la manifestació participaran també altres actors de la comunitat educativa com la FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
11: I era una vella reivindicació de les famílies monomarentals, l'equiparació de drets amb les famílies nombroses. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha anunciat un acord amb el govern perquè tingui les mateixes rebaixes a la universitat, és a dir, els fills pagaran la meitat i en cas de més fills la bonificació serà del 100%. La mesura entrarà en vigor ja aquest pròxim curs. Per Jessica Albiach, que era una qüestió de justícia.
18: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan al risc, estan situades en risc de pobresa. Per tant, volíem fer justícia, així que equiparem les condicions de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses.
11: El govern destinarà 12 milions i mig d'euros en aquesta mesura. I ahir es va fer a Barcelona la segona cursa antiracista convocada pel col·lectiu Tot Manta per denunciar el racisme i els discursos d'odi que alimenta l'extrema dreta i s'estan normalitzant a la societat. Els convocants van criticar el Pacte Europeu de Migració i Asil que acaba d'entrar en vigor. Lamin Sarr, portaveu del col·lectiu Tot Manta.
19: Hoy es un día histórico. Esta carrera es muy necesaria porque hoy mismo entra en vigor el pacto europeo, el pacto criminal, el pacto violento, el pacto colonial, un pacto de vergüenza que viola totalmente todos los derechos de los migrantes. Por eso que hoy es un día muy histórico y muy necesario de seguir.
11: Tot coincidint amb aquesta iniciativa, un grup neonazi va convocar una manifestació a Barcelona i al vespre que no va tenir gran seguiment, però sí que va provocar la reacció en contra de joves antifeixistes. Van rebre la càrrega dels Mossos d'Esquadra en voler superar el cordó policial que els separava dels neonazis. També van ser colpejats pels agents, alguns periodistes, tot i que anaven identificats com a premsa. I les 6 morts d'aquest any per arma de foc a Barcelona, l'última aquesta setmana, ha plantejat el debat sobre la tinença d'armes. El govern reclama endurir les penes per tinença d'armes, així ho han expressat els responsables d'Interior i també el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions al programa Aquí Parlem de Televisió Espanyola.
20: A veure, com a govern de Catalunya tenim molt clar que s'ha d'ajustar el codi penal per pujar la pena del que és la tinença i exhibició d'armes, tant blanques com de foc, i també alguns aspectes relacionats amb el tràfic de drogues, que és el substracte a partir del qual tenim doncs, el tema de les armes, moltes vegades el tema de tracte de dones, etcètera, etcètera.
11: També el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, en el programa Faristols de Ràdio 4, ha reclamat reforçar els equips d'investigació dels Mossos d'Esquadra per tal de desarticular el crim organitzat a Catalunya.
21: Clar, evidentment cal actuar i, per tant, bueno, jo crec que aquí sobretot és bueno, Mossos d'Esquadra a nivell d'investigació ha de ser capaç de desarticular no, aquests grups que són els que, bueno, que sembla que no estan utilitzant doncs, una violència, jo diria, molt extrema per resoldre les seves disputes, evidentment, sobre un negoci que és clarament il·lícit, no?
11: Aquest diumenge és el Dia Mundial dels Donants de Sang, una jornada per agrair aquest gest solidari i necessari i animals que encara no s'han estrenat o fan molt poc. Laura Zurriaga.
22: El Banc de Sang vol agrair als donants que durant tot l'any ajuden els malalts i garanteixen l'activitat sanitària als hospitals del territori català. Calen unes 1.000 donacions diàries. Doctor Joan Ramon Grífols, portaveu en declaracions a Ràdio 4.
23: Cada dia subministrem de l'ordre d'uns 800-850 components sanguinis a qualsevol hospital de Catalunya. Per tant, cada dia necessitem, cada dia, que faci fred, faci calor, necessitem de l'ordre d'unes 1.000 donacions cada dia.
22: Enguany fan una crida a les persones que no hagin donat mai sang. El perfil, tenir entre 18 i 70 anys, pesa més de 50 quilos i està bé de salut. Els homes poden donar un màxim de 4 vegades l'any, 3 les dones.
11: Segona Champions per l'Atlètic Barceloneta, que s'ha imposat el favorit, el Prorreco italià, 17-16, una final d'infart que es decantava per als mariners. Avui serà el Barça d'handbol el que intentarà guanyar la Champions contra el Füchse Berlín. Des de Colònia, Jorge Agüero.
24: Bon dia. És la possibilitat de reconquerir Europa després de 2 anys i també de rodonir una temporada perfecta amb 7 títols de 7 possibles, una circumstància que només s'ha produït 2 vegades en tota la història de la secció. També, per suposat, és la possibilitat d'assolir la 13a Copa d'Europa i mantenir una hegemonia indiscutible en el continent.
11: En bàsquet, tercer partit de semifinals del play-off de la Lliga ACB. El Barça es va imposar al Tenerife 76-85. Es converteix així en el primer finalista de la Lliga. El segon sortirà del duel entre el Joventut de Badalona i el València, que domina la sèrie 2-0. Juguen aquest vespre un partit a caixa o faixa per a la penya. I el Gran Premi de Fórmula 1 Barcelona-Catalunya-Montmeló, el pilot George Russell sortirà avui des de la pole, seguit de Hamilton, Antonelli i Norris. Pel que fa als espanyols, males notícies. Fernando Alonso sortirà en última posició i Carlos Sainz en el lloc 7. Fes

0: cigonyes i cargols.
1: Marxarem amb la música dels Blau Mut, que aquesta tarda inauguren el festival El Jardí Sonor al Parc Samà de Cambrils, dins de la seva gira El Millor Que Hem Fet, després de la qual s'agafaran un temps de descans dels escenaris. Les entrades estan totes exaurides. Lamentar.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Aturem l'emergència social i educativa. Sota aquest lema han tornat a sortir avui al carrer els docents, en la que serà, sembla, l'última gran mobilització d'aquest curs, però ja avisen que al pròxim n'hi haurà més, després del no en la consulta de l'acord amb la Generalitat. S'han sumat avui altres col·lectius socials, com ara treballadors del sector de la salut i també les associacions de famílies que defensen un sistema d'educació pública de qualitat.
2: Ja no són només les plantilles, sinó que es tracta doncs, de tot el suport que hem rebut de famílies i de la societat civil en general, per defensar l'educació pública i per fer seure el govern a aturar aquesta emergència educativa.
0: En parlarem en aquesta edició cap de setmana, on estem també molt atents a les altes temperatures i la baixa humitat que dibuixen un panorama molt complicat pel que fa al risc d'incendis forestals. Avui estan en alerta per perill molt alt una trentena de municipis de Lleida, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. Per això es fa una crida a la precaució. Jaume Torralba, dels Agents Rurals.
3: Per això també demanem a la gent pues, que la màxima implicació, que estiguin alerta i que qualsevol situació de risc o columna de fum en seguida pues, truquin al 112, perquè és importantíssim anar ràpid, eh?
0: Situació i previsió meteorològica a EMET, Juan Carlos Piña.
4: Bona tarda. Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució amb probables ruixats, ocasionalment amb tempesta, sense descartar que siguin localment forts a la part oriental, on es poden recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures diurnes es mantenen avui sense canvis o pugen lleugerament. Arribarem a màximes de 37 graus a Lleida, 34 a Girona, 30 a Barcelona i 29 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a la depressió central de Lleida. És una informació d'EMET.
0: Gràcies. Amb l'Albert Bacas, els comandaments tècnics, el Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: De seguida anem a la manifestació de l'educació, però abans insistim en el risc d'incendis forestals. És el més elevat a les comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. A Sanaüja, a la Segarra, els bombers han continuat treballant en les últimes hores per mirar que no revifés l'incendi declarat ahir en una zona de vegetació agrícola i forestal. Lleida, Joana Cendra.
5: El primer incendi de la temporada ha afectat una cinquantena d'hectàrees i ha mobilitzat 45 dotacions dels bombers. Aquest matí ja s'ha donat per controlat després d'una nit d'intens treball remullant les zones afectades per evitar que les flames poguessin revifar. Tot va començar en una zona de sega de cereal. Maria Casoliva, alcaldessa de Sanaüja.
6: Com que encara hi ha cereal per segar, per cosechar, doncs ha agafat allà i ha agafat una miqueta amb força.
5: En aquest sentit, des dels agents rurals demanen extremar la precaució. Sentim Jaume Torralba, cap de l'àrea regional dels agents rurals de Barcelona.
3: Estem pendents de que en aquesta època i en aquesta zona que hi ha tant de treball, que hi ha tant moviment, que no poden passar accidents, d'accidents se'n passen, però hem d'intentar minimitzar-los i aturar-los el màxim possible, amb la màxima rapidesa.
5: 8 comarques catalanes tenen avui risc molt alt d'incendi forestal. Es tracta de l'Alt Urgell, la Noia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta.
0: Això és el que sona avui a Barcelona, nova manifestació dels sindicats de docents que, juntament amb les famílies i els estudiants, han sortit al carrer per reclamar una educació pública de qualitat. I seguint-ho tot, la nostra companya Cristina Martín, endavant.
7: Bon dia. L'última manifestació educativa del curs està arribant a la seva fi. Els docents es troben ara mateix a Plaça Catalunya després de recórrer tot Passeig de Gràcia i, com podeu escoltar, estan ara fent els últims parlaments. Una protesta en la que han clamat contra l'emergència educativa i han demanat més recursos després de l'acord fallit amb el govern. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
8: El que cal és doncs una transformació estructural d'una educació pública que no garanteix que sigui inclusiva, que no garanteix que sigui en català i que no garanteix que sigui de qualitat.
7: A la manifestació s'han sentit crits que han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i a favor de l'educació pública, però també de la sanitat i l'habitatge. A la marea groga d'avui han assistit les famílies, amb els més petits reclamant una educació millor.
9: Perquè volem menys ràtios i més qualitat a l'escola, que hi hagin més professors que ens puguin atendre.
10: A millorar les condicions de
11: l'escola pública, de la teva escola, sí. De l'escola on treballa la mama, no?
12: Al final ens eduquen
11: d'una manera que necessitem més qualitat d'educació.
7: Aquest és el comiat del col·lectiu abans d'acabar el curs, a l'espera de decidir un nou full de ruta de mobilitzacions durant les properes setmanes.
0: Gràcies, Cristina. Lidonga Sull és la directora de AFAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Benvinguda.
12: Hola, bona tarda.
0: El curs és a punt d'acabar, un curs que ha resultat complicat per a la logística familiar amb vagues continuades, però vosaltres dieu que esteu en el mateix vaixell que els docents, que és el de millorar l'educació, l'educació pública. Ple suport, doncs, als mestres i participació activa en la manifestació d'avui.
12: Bé, nosaltres directament hem cridat, som part d'aquesta manifestació, sobretot després del no al preacord. Hi ha un missatge clar, que és el que portem dient les famílies, és això, no va de condicions laborals, va de problemes estructurals del sistema, i aquí el que nosaltres reivindiquem és el nostre paper com a agent de la comunitat educativa per poder construir aquestes propostes que donen solucions estructurals al sistema educatiu, i ho hem de fer de forma col·lectiva amb els diferents agents de la comunitat educativa. Toca treure el tema de la mesa de negociació sindical i cal posar-lo en un altre espai on estiguem els diferents agents, on puguem arribar a acords, on puguem posar criteris sobre la taula, però també calendari i pressupost.
0: Estem parlant d'una cosa que va més enllà d'un conflicte laboral, estem parlant d'un problema estructural de país. Les famílies reclameu un gran acord per l'educació pública. S'han posat en contacte amb vosaltres des del departament per conèixer la vostra opinió?
12: No, la veritat és que sí, vam tenir dijous una reunió amb la consellera, que no estàvem només la FAC, sinó estàvem totes les federacions de famílies, tant pública com privada concertada, i una mica sí que la consellera volia saber quina era la nostra valoració, una mica d'aquest final de curs, però en cap moment s'ha obert un espai per proposar, per escoltar les nostres propostes i veure com les treballem. Sí que és veritat que des de la FAC li hem traslladat aquesta necessitat a la consellera i li hem demanat posar-nos a treballar amb altres agents de la comunitat educativa i amb el Departament d'Educació per construir aquestes propostes i poder avançar en aquesta línia.
0: I quines són aquestes propostes?
12: Bé, nosaltres creiem que s'ha parlat molt d'inclusiva, però quan parlem d'inclusiva hem de parlar de com hem d'organitzar els recursos, de quins són els perfils professionals que ens fan falta, i sobretot hem de parlar de mesures concretes que sabem que funcionen i que tenen un impacte positiu en l'aprenentatge. I entre les mesures que la FAC posa sobre la taula i que serien un canvi estructural en el sistema per garantir l'educació inclusiva està la mesura de la codocència, no? Intentar implementar la codocència en els centres educatius com a forma de garantir l'educació inclusiva creiem que seria un pas endavant. Després, també, i així ho hem traslladat, està l'adaptació dels centres educatius a l'emergència climàtica. Això ja no és un fet puntual. Estem parlant de que s'ha convertit en un problema estructural. Els episodis de calor cada cop són més extensos i cal abordar l'adaptació dels centres educatius. D'altra banda, tenim la planificació educativa de la pública. Portem molts anys sense abordar aquest problema i el que ens estem trobant any rere any, que el que fem és anar tancant línies de la pública mentre seguim renovant automàticament als concerts educatius, no? Tenim un context de sobreoferta de places com a conseqüència d'una renovació sense revisar dels concerts educatius i creiem que això no pot seguir així. El sistema educatiu públic ha de ser la pedra angular, ha de ser la prioritat de qualsevol govern i, per tant, si cal tancar línies educatives han de ser primer les de la xarxa privada concertada abans que tocar la xarxa pública, no? I després, evidentment, tenim el tema de la gratuïtat del sistema educatiu. Hem d'avançar amb menjadors universals i gratuïts també a l'educació secundària. Hem d'abordar també els reptes dels horaris, que no en parlem, i hem de també abordar el tema de la gratuïtat real, no? Cada cop les quotes escolars són més cares. Ara tenim també sobre la taula el problema de les sortides i les colònies. Hem d'abordar aquesta situació. El primer que hem de fer és garantir que es facin a tots els centres educatius i garantir que es facin de forma gratuïta per garantir que tots els nens i nenes puguin fer-les. I bé, hi ha moltíssims altres reptes, però creiem que només començant amb aquests, ja a posar fil a l'agulla en aquests reptes ja estaríem avançant.
0: Molta feina a fer, el curs ja s'acaba, però de cara al vinent no es tracta d'anar avançant per aconseguir això que és l'objectiu de tothom, una escola pública amb recursos i de qualitat. Lidón Gasull, directora de AFAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, moltíssimes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
0: I era una bella reivindicació de les famílies monoparentals, o millor dit monomarentals, l'equiparació de drets amb les famílies nombroses. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha anunciat un acord amb el govern perquè tingui les mateixes rebaixes a la universitat, és a dir, els fills pagaran la meitat i en el cas de tenir més fills, la bonificació serà del 100%. La mesura entrarà en vigor ja aquest pròxim curs. Per Jéssica Albiach, que era una qüestió de justícia.
13: Serà una qüestió de justícia perquè prop del 50% de les famílies monomarentals, a més de que estan tirades endavant per una dona, estan al risc, estan situades en risc de pobresa. Per tant, volíem fer justícia, així que equiparem les condicions de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses.
0: El govern destinarà 12 milions i mig d'euros en aquesta mesura. I la crisi d'educació afecta també el sector de les colònies. Ho sentíem en l'entrevista amb la Lidón Gasull. Més d'un miler de centres escolars ja han advertit que no en faran el curs vinent. El sector s'ho mira amb molta preocupació i recorda que hi ha 5.000 llocs de treball en perill. Maria Gómez.
14: Les cases de colònies no volen ser moneda de canvi entre els sindicats educatius i el departament i demanen un reconeixement propi. Werner Esteller és el president de l'ACAC, l'Associació Catalana de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya.
15: Nosaltres ja apoyem els mestres. L'únic que demanem és que, per no tornar a ser moneda de canvi, per posar-nos al lloc que ens pertoca, si us plau que se'ns reconegui dintre del sistema educatiu com l'eina que som.
14: Una eina inclusiva, de cohesió i també de saber treballar fora de l'aula. Un model de país. Jaume Ramos, director comercial de Gestels, empresa que gestiona 7 cases de colònies.
16: No podem concebre un curs escolar sense colònies ni sortides d'un dia. Són quelcom que ha de ser inherent a l'activitat educativa de les escoles, que ha de formar part de del projecte educatiu i de les activitats que amb caràcter segur facin els nois i noies durant el curs escolar.
14: En joc, la feina d'un 5.000 treballadors.
0: Avui, que és el Dia Nacional de les Llengües de Signes, volem cridar l'atenció sobre l'anomenada síndrome de privació lingüística, una situació que afecta el desenvolupament de les persones sordes quan no poden tenir accés a la llengua de signes. Un fenomen que s'està estenent en considerar que la tecnologia, els audífons o els implants coclears solucionen el problema. Esperanza Morales és lingüista, experta en bilingüisme de llengües de signes i llengües orals.
17: Perquè consideren que la llengua de signes ja no és necessària. Com que tenen audífons o com que han rebut un implant coclear, doncs al final escoltaran i llavors no estan facilitant la llengua de signes. No només és l'escola, està el Departament de Salut, està la indústria dels implants. Vull dir, aquí darrere de tot això està la biotecnologia, vull dir, que és la idea de que la tecnologia ho resoldrà tot i s'està veient que no.
0: La llengua de signes per a les persones sordes i per a les sordocegues encara més és fonamental per al seu desenvolupament cognitiu, emocional i social perquè evita l'aïllament i fomenta la integració. I avui és també el Dia Mundial dels Donants de Sang, una jornada per agrair aquest gest solidari i necessari i animar els que encara no ho fan o ho fan molt poc. Laura Zurriaga.
18: El Banc de Sang vol agrair als donants que durant tot l'any ajuden els malalts i garanteixen l'activitat sanitària als hospitals del territori català. Calen unes 1.000 donacions diàries. Doctor Joan Ramon Grífols, portaveu, en declaracions a Ràdio 4.
19: Cada dia subministrem de l'ordre d'uns 800-850 components sanguinis a qualsevol hospital de Catalunya. Per tant, cada dia, que faci fred, faci calor, necessitem de l'ordre d'unes 1.000 donacions cada dia.
18: Enguany fan una crida a les persones que no hagin donat mai sang. El perfil, tenir entre 18 i 70 anys, pesa més de 50 quilos i està bé de salut. Els homes poden donar un màxim de 4 vegades l'any, 3 les dones.
19: Ens podem adreçar a qualsevol dels múltiples punts que tenim de donació a Catalunya cada dia, i allà, abans de donar sang, farem una petita selecció de la persona per avaluar la idoneïtat de la donació d'aquella persona. Qualsevol persona amb la seva donació pot arribar a ajudar 3 persones, és a dir, d'una donació obtenim els glòbuls vermells, el plasma i les plaquetes,
18: El doctor Grífols explica que tot tipus de sang és benvinguda, amb especial menció als grups amb menys prevalència, com és el cas del donant universal. La campanya itinerant avui se centra a Barcelona, Arenys de Munt, Masquefa, La Granada i Vacarisses. Al vespre, 150 drons il·luminaran el cel de la capital catalana per retre homenatge a les milers de persones que salven vides de manera solidària. L'any passat, més d'un milió de persones van donar sang a tot l'estat espanyol.
20: No te'n vagis, Laura, perquè ens has de parlar de les jornades feministes en revolta que s'estan celebrant al recinte de Fabra i Coats de Barcelona en commemoració del 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona. Han estat 3 dies de debats que volen abordar els reptes del col·lectiu.
18: Més de 3.000 dones han participat als tallers de feminismes en revolta.
21: És veure una mica l'ambient, conèixer gent, una mica amb idees polítiques afins.
22: Compartir amb totes les dones que volem canviar coses.
23: D'escoltar, d'aprendre, de participar amb el que pugui.
18: Volen dibuixar una fulla de ruta col·lectiva davant els reptes actuals. Preocupa especialment la incidència de la intel·ligència artificial.
24: Aquest jovent que es deixa dominar tant i que a través de les xarxes socials fan tant de mal.
25: El que es diu sempre, no és l'eina, sinó l'ús que se'n fa, però és que la intel·ligència artificial jo la veig tan perillosa.
18: Segons la ponent Sònia Estradé del Seminari de Ciència i Gènere de la Universitat de Barcelona, cal fer-ne un ús crític amb tal de fer front als biaixos que s'hi colen derivats de l'aprenentatge a internet.
25: Entrenen amb el que hi ha a internet. I el que hi ha a internet està travessat per misogínia, està travessat per racisme, està travessat per biaix. S'ha de tenir un ús crític de les tecnologies i alhora doncs, desenvolupar eines que, bueno, que potser siguin una mica menys sofisticades, però que siguin nostres.
18: Un altre dels reptes que assenyala el col·lectiu és l'auge de l'ultradreta i com es pot aplicar una mirada de colonial des del feminisme. María José Herrera, ponent de Mujeres Palante.
26: Estos espacios son para comenzar a ocuparnos y a hacer una apuesta activa en contra de los discursos de ultraderecha.
18: En els centenars d'espais s'han abordat altres qüestions com l'educació, les violències patriarcals o el dret a l'avortament. Montse Benito, de la comissió organitzadora.
27: Farem com una assemblea plenària, recollint totes les conclusions, recomanacions, observacions, deures que ens posarem.
18: Les jornades han comptat, a més, amb propostes escèniques com Perifèriques 2026, Histèriques Històriques o La Trini té un nus, una obra que té com a protagonistes expreses polítiques del franquisme.
20: L'artista Lita Cabellut commemora els 575 anys de la Universitat de Barcelona amb llum, un quadre a gran escala situat al rectorat de l'edifici històric que reivindica la importància de l'educació i el coneixement. Marta Arquín.
28: Un gran llenç de 4 metres d'alçada i 6 d'amplada a l'escala del rectorat i un banc procedent de la plaça Reial de Barcelona per contemplar-lo. Aquest element evoca la infància trista de Lita Cabellut als carrers del Raval, un banc que li va fer de llit i de refugi fins que aquella nena gitana va ser adoptada per una família que li va donar una nova vida.
29: Mismo banco donde yo me sentaba cuando era pequeña, donde tenía tiempo para planear mi futuro, para soñar y para pensar i per a moltes coses més.
28: La pintora, una de les més cotitzades del moment, ha creat a partir de la seva autobiografia Llum, la seva primera obra pública que la Universitat de Barcelona li ha encarregat per commemorar el seu 575è aniversari. El conjunt el formen al banc de la plaça Reial, ubicat al vestíbul, on hi ha dipositat un llibre en què s'explica com es va gestar la peça, i un gran quadre a l'escala del rectorat. Un homenatge a l'educació i al poder transformador del coneixement que relata una història de superació d'una nena asseguda a un banc envoltada de llum, amb una massa de gent que representa la migració cultural.
29: Es lo único que nos salva en la vida, que seamos inmigrantes culturales, que nos preocupe la cultura ajena, que nos preocupe y nos interese otro tipo de cultura. Es lo que nos hace que seamos un conocimiento universal.
28: Un camí al coneixement tortuós que Lita Cabellut, nomenada fa 2 anys doctora honoris causa per la UB, representa amb una tela plena de clarobscurs i amb una advertència a les ideologies que volen destruir la cultura.
20: I de la cultura als esports, el Barça remunta a la pista del Tenerife, torna a ser finalista de la Lliga CB 3 temporades després. Fran Robert, bona tarda.
30: Bona tarda, Olga. A més, els blaugranes ja s'han assegurat una plaça per a la Supercopa d'Espanya, que es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19-20 de setembre, perquè el València Bàsquet s'hi va classificar com a vigent campió. el Joventut en qualitat d'anfitrió, i l'altre participant és l'actual guanyador de la Copa del Rei, el Baskonia. El Barcelona, nit a Tenerife, va posar el definitiu 3-0 a la sèrie de semifinals amb remuntada inclosa, ja que al descans els de Xus Vidorreta tenien un avantatge de més 8, però els de Xavi Pascual van començar a carburar el tercer quart, i en el darrer van tirar del carro Will Clyburn, que va acabar amb 19 punts, Nico Laprovittola amb 13 i Billy Hernán Gómez amb 9. També va ser clau la defensa del conjunt blaugrana i, sobretot, el marcatge que li van fer a Patty Mills. L'estrella de l'equip canari només va anotar un parell de puntets, i no oblidem que en el segon partit al Palau el base australià es va enfilar fins als 36. El Barça es va endur el triomf per 76-85, jugarà la final de la Lliga ACB després de 3 temporades sense fer-ho, i el tècnic Pascual no té clar si prefereix que l'altra eliminatòria de semis s'allargui per així poder descansar o que se resolgui aviat.
1: Recuerdo ligas que hemos ganado sin parar, y luego tuvimos la del 2010, que habíamos ganado Supercopa, Copa y Euroliga, y perdimos la liga. Hicimos 2-0 en cuartos, 3-0 en semifinales, y estuvimos 11 días esperando, y nosotros perdimos un poco el ritmo de competición y perdimos la final, con lo cual nunca sabes qué es mejor, si estar más descansado, si estar más competitivo. Al final te tienes que adaptar y hacerlo bien.
30: Els culers s'enfrontaran al València o al Joventut. De moment manen els de Pedro Martínez per 2-0, i a les 8 del vespre la sèrie es trasllada a l'Olímpic, un partit a caixa o faixa per als de Dani Miret.
2: La nostra defensa ha de tenir més activitat, més contacte, més responsabilitat. Això és el primer de tot. I hem d'atacar millor. Quan ataquem millor no serà tan fàcil ser agressius. Quan ataquem millor, doncs, com he dit ara mateix, serem capaços de obligar que no puguin ser tan agressius, que és la diferència. Si ells són agressius i tu vas cap a dintre, però la falta no és prou clara o el contacte no és prou clar, doncs aleshores ells encara la següent vegada van més forts i tu vas amb més dubtes, no?
30: La penya buscarà una victòria per forçar el quart enfrontament, que jugaria dimarts també a Badalona. I fem un darrer apunt de bàsquet, perquè la matinada passada els New York Knicks s'han proclamat campions de l'NBA després d'adjudicar-se el cinquè duel de la final a la pista del San Antonio Spurs per 90-94. És el tercer anell per a la franquícia novaiorquesa i feia 53 anys que no el guanyaven.
20: I ara, en vol, a les 6 de la tarda el Barça disputa la final de la Champions contra el Füchse Berlín amb l'objectiu de coronar-se a Europa per 13a vegada.
30: Els blaugranes ahir van patir per tombar l'Alborg danès, es van acabar imposant a la pròrroga per 32-37 amb una actuació estel·lar del porter Emil Nielsen, i molta atenció amb els berlinesos perquè es van carregar el vigent campió de la Champions, el Magdeburg. Són finalistes per segona campanya consecutiva i volen aixecar el títol per primera vegada a la història. Serà una final inèdita que seguirà des de Colònia el Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge. Fins a quin punt hi ha certa obsessió al Barcelona de Carlos Ortega per mirar d'aturar el millor jugador del món de les tres últimes temporades, Matías Gitzel?
3: Què tal, Fran? Molt bona tarda. Doncs és el principal mal de cap d'aquesta tarda, sí. No ens enganyarem. Amb el considerat per tothom com el millor jugador del món, el lateral dret Matías Gitzel, nascut a Dinamarca fa 27 anys i que precisament, i val a dir que no pensarem gaire en això, però l'únic títol que li falta per guanyar a nivell de clubs i de selecció, doncs és aquest, és la Champions League. Bueno, tenim aquesta tarda el millor partit d'handbol que es pot veure avui dia. El Füchse ha irromput amb força en la primera línia de l'handbol europeu fa 2 anys, fent un gran projecte amb noms com l'esmentat Gitzel, però també amb d'altres, com el porter serbi Milos Aliyev, l'exblaugrana també, l'Ace Anderson, per cert, hi ha una altra exblaugrana molt recent, a més, com és l'Aitor Ariño, que no gaudeix, la veritat, sigui dita, de gaire pista, però aquí en el Füchse es coneix bastant bé el Barça. És un equipàs, encara que no molt més que el que dirigeix Antonio Carlos Ortega. Ahir ens va regalar, com tu bé deies, una tarda d'infart. Semblava que gairebé tenia controlada la semi contra l'Alborg i va tenir l'equip danès la darrera possessió per guanyar el partit. I després conversàvem al Tablero Deportivo amb el Ludovic Fàbregas, el pivot francès, que va ser un dels herois a la pròrroga. Li preguntàvem precisament, pensant ja en la final d'aquesta tarda.
4: A este nivel todo el mundo juega muy bien, nosotros no tenemos que centrar lo nuestro, y por el tema de Berlín, pues es un equipo que juega muy bien, mucha velocidad de pase, mucho uno contra uno, también lanzamiento en algunos casos desde fuera, así que es un equipo muy completo que marca mucho en contraataque.

0: ideals per a aquest club, i sé que estaran molts anys aquí nosaltres.
1: 6 de la tarda, final per la 13a Champions League, final per arrodonir un any perfecte i assolir el 7 de 7 en títols. Barça, Fuxa, Berlín, que explicarem al Tablero Deportivo de Ràdio Nacional d'Espanya, i abans, i és això que porteu sentint durant tota la connexió, la final de consolació entre l'Alborg i el Magdeburg, ara a partir de les 3 de la tarda.
2: Moltes gràcies, Jorge, t'escoltarem, que vagi molt bé.
1: Fins ara.
2: I qui ja té la Champions al sac, però de waterpolo, és l'Atlètic Barceloneta de Fran Fernández. Amb el xiulet final es va desfermar la bogeria i a Malta va sonar el crit de guerra, bacallà sec-sec. Contra tot pronòstic, els mariners van superar el Prorreco per 17 gols a 16 gràcies a una exhibició defensiva i sobretot a les aturades del porter Unai Aguirre. És la segona corona europea del Barceloneta. Feia 12 anys que no l'aconseguien i, perquè us feu una idea de la proesa, el conjunt italià és el rei d'Europa amb 11 títols.
3: I en motor, no sé si estan secs, però en una hora mal comptada, tenim Fórmula 1 a Montmeló amb el Gran Premi de Barcelona a Catalunya.
2: A les 3 en punt de la tarda arrenca la 7a cursa de la temporada amb el pilot de Mercedes George Russell arrencant des de la pole per davant del Ferrari de Lewis Hamilton, i a la tercera posició hi serà el company d'equip de Russell i líder del Mundial, Kimi Antonelli. A la classificació general, Antonelli té 66 punts d'avantatge respecte a Hamilton, i l'italià de només 19 anys persegueix, atenció, la 6a victòria consecutiva del curs per així igualar llegendes de la Fórmula 1 com Michael Schumacher o Sebastian Vettel. En clau espanyola, Fernando Alonso havia de començar des de l'últim lloc de la graella, però finalment ho farà des del pit lane, és a dir, des del carril de boxes, després que Aston Martin hagués de canviar-li diverses parts de la unitat de potència al cotxe. Veurem si aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya és el darrer del pilot asturià, perquè recordem que la prova catalana passarà a ser bianual i Alonso, que aquest juliol complirà 45 anys, doncs el 2028 potser ja està retirat. De la seva banda, el madrileny Carlos Sainz mirarà de puntuar sortint des de la 16a plaça del circuit de Montmeló amb el seu Williams, i allà s'hi espera rècord d'assistència amb unes 126.000 persones. I ara deixem el motor i parlem de futbol, ja que demà a les 6 de la tarda debuta el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà la selecció espanyola contra Cap Verd a l'estadi d'Atlanta. A 3:15 del vespre, hora peninsular, escoltarem el seleccionador Luis de la Fuente a la roda de premsa prèvia, i ahir va parlar el porter barceloní David Raya. Embolica que fa fort amb el debat de la porteria i encara no ha començat la Copa del Món per a la Roja.
4: Es normal que los medios de comunicación, pues teniendo los porteros tanto Joan como Unai, que están en la liga, pues que intenten poner ahí un poco el debate. Yo llevo muchísimos años fuera, el debate os lo dejo para todos vosotros, y yo estoy intentando hacerle la vida imposible al míster para que sea muy difícil quien tenga que elegir el lunes.
2: Veurem. Per cert que avui, a les 10 d'aquesta nit, s'estrena a la 1 de Televisió Espanyola i a la plataforma digital RTV Play el documental produït per aquesta casa, Denominación de Origen. És un viatge de 4 capítols als inicis i a la intimitat de la nova generació de futbolistes d'Espanya. I de la resta de partits del Mundial disputats a nit i la matinada passada, destaquem l'empat a 1 del Qatar de Julen Lopetegui contra Suïssa, el Brasil d'Ancelotti ha salvat un punt amb un golaç de Vinícius contra el Marroc, Escòcia ha superat per 0-1 Haití, Austràlia ha donat la campanada imposant-se a Turquia per 2-0, a les 7 del vespre s'estrena Alemanya davant Curaçao, i a les 10 els Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong es veuen les cares amb el Japó. Encara en futbol, però passem al fang. El Sabadell va perdre a domicili per 1-0 l'anada del play-off d'ascens a la segona divisió. Divendres que ve haurà de remuntar a la nova Creu Alta, i el club ja ha informat que porten venudes més de 9.000 entrades de les 12.000 disponibles. En futbol sala, El Barcelona disputarà la final del play-off de la Lliga amb el Pozo Múrcia, que hi va eliminar per 6-4 el Palma. I acabem els esports recordant que a 8:45 del vespre l'Igualada juga el segon duel de la final de l'Hockey Lliga a la pista del Liceu Gallec, amb l'objectiu de refer-se de la contundent derrota per 8-2 que va patir divendres. L'eliminatòria és el millor de 5 i passa el mateix amb les semifinals del bàsquet. Avui al Joventut de Badalona a les 8.

0: Secus Carbonell y Sabor de Gracia, versionando el Aleluya de Leonard Cohen. Pero tenemos un fragmento de su actuación en el estadio de Montjuïc, en la que llevaron la rumba gitano-catalana a la vigília para León 14.
1: Que continua aquesta festa de l'esperit amb ritme i sentiment de casa nostra, la rumba catalana.
2: Endavant, Sabor de Gràcia.
3: Aquesta tarda volem cantar l'esperança, perquè quan hi ha esperança sempre hi ha camí. Esperem que les cançons us arribin al cor. Que Déu us beneixi a tots.